0: Ripollet Ràdio 91.3, l'emissora municipal.
1: Visca la ràdio. Ripollet Ràdio ja té 25 anys.

0: Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
2: 91.3
3: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 92.3.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
2: 91.3.
0: Ripollet Ràdio.
1: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La Conjura, una xarxa formada per bruixes de Ripollet, dones per Can Mas, dones amb discapacitat i traça, inicia un procés per definir de forma comunitària com ha de ser un espai feminista de referència a Ripollet. El projecte, de 2 anys de durada i emmarcat en la comunalitat urbana Populus Labora, preveu tenir redactada al febrer una proposta de gestió público-comunitària. Dotat amb 30.000 euros, el projecte de la Conjura es va presentar el 19 de setembre al Centre Cívic de Can Mas, després d'una primera sessió formativa sobre la gestió público-comunitària amb l'acompanyament de la cooperativa Etcèteres. La xarxa està oberta a la participació de dones i altres entitats. L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell ha presentat aquest divendres la nova temporada en un acte conduït per la flautista ripolletenca Patricia Deno, acompanyada al piano per Josep Garcia. Tots dos s'han establert un diàleg entre els espectacles programats i compositors com Mozart, Paulenc, Fauré, Chopin i Bolling, interpretant-ne peces en directe. La temporada estarà marcada pel tancament del Teatre Auditori a partir del desembre per renovar-ne les instal·lacions elèctriques. L'associació mantindrà la programació en altres espais durant les obres, amb una durada de 3 mesos. I tanquem un punt d'agenda. Avui comença la Setmana de la Gent Gran. A partir de les 5 de la tarda tenim el Centre Cultural al Taller seguint el ritme. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: altres entitats. L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell ha presentat aquest divendres la nova temporada en un acte conduït per la flautista ripolletenca Patricia Deno, acompanyada al piano per Josep Garcia. Tots dos han establert un diàleg entre els espectacles programats i compositors com Mozart, Poulenc, Fauré, Chopin i Bolling, interpretant-ne peces en directe. La temporada estarà marcada pel tancament del Teatre Auditori a partir del desembre per renovar-ne les instal·lacions elèctriques. L'associació mantindrà la programació en altres espais durant les obres amb una durada de 3 mesos. I tanquem un punt d'agenda. Avui comença la setmana de la gent gran. A partir de les 5 de la tarda tenim el Centre Cultural al Taller seguint el ritme. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Estàs escuchando el gramófono.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La Conjura, una xarxa formada per bruixes de Ripollet, dones per Can Mas, dones amb discapacitat i traça, inicia un procés per definir de forma comunitària com ha de ser un espai feminista de referència a Ripollet. El projecte, de 2 anys de durada i emmarcat en la comunalitat urbana Populus Labora, preveu tenir redactada al febrer una proposta de gestió público-comunitària. Dotat amb 30.000 euros, el projecte de La Conjura es va presentar el 19 de setembre al Centre Cívic de Can Mas, després d'una primera sessió formativa sobre la gestió público-comunitària amb l'acompanyament de la cooperativa Etcèteres. La xarxa està oberta a la participació de dones i altres entitats. L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell ha presentat aquest divendres la nova temporada en un acte conduït per la flautista ripolletenca Patricia Deno, acompanyada al piano per Josep Garcia. Tots dos han establert un diàleg entre els espectacles programats i compositors com Mozart, Paulenc, Fauré, Chopin i Bolling, interpretant-ne peces en directe. La temporada estarà marcada pel tancament del Teatre Auditori a partir del desembre per renovar-ne les instal·lacions elèctriques. L'associació mantindrà la programació en altres espais durant les obres amb una durada de 3 mesos. I tanquem un punt d'agenda. Avui comença la Setmana de la Gent Gran. A partir de les 5 de la tarda tenim el Centre Cultural al Taller seguint el ritme. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escuchando el gramófono.
4: Entramos ya de lleno en esta última hora de este gramófono de este 28 de septiembre. Y lo hacemos escuchando este Destiny Time de Roy.

0: Bueno, ponemos el punto y final a esta edición de hoy de este gramófono. Comenzábamos a las 10 de la mañana y ya son la 1 de la tarde. Saludos cordiales del que te ha acompañado. Saludos de Paco Soriano. Recuerda que yo vuelvo mañana a partir de las 10 de la mañana. Hasta entonces, feliz lunes.
1: Butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La Conjura, una xarxa formada per bruixes de Ripollet, dones per Can Mas, dones amb discapacitat i traça, inicia un procés per definir de forma comunitària com ha de ser un espai feminista de referència a Ripollet. El projecte, de 2 anys de durada i emmarcat en la comunalitat urbana Populus Labora, preveu tenir redactada al febrer una proposta de gestió público-comunitària. Dotat amb 30.000 euros, el projecte de La Conjura es va presentar el 19 de setembre al Centre Cívic de Can Mas, després d'una primera sessió formativa sobre la gestió público-comunitària amb l'acompanyament de la cooperativa Etcèteres. La xarxa està oberta a la participació de dones i altres entitats. L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell ha presentat aquest divendres la nova temporada en un acte conduït per la flautista ripolletenca Patricia Deno, acompanyada al piano per Josep Garcia. Tots dos s'han establert un diàleg entre els espectacles programats i compositors com Mozart, Paulenc, Fauré, Chopin i Bolling, interpretant-ne peces en directe. La temporada estarà marcada pel tancament del Teatre Auditori a partir del desembre per renovar-ne les instal·lacions elèctriques. L'associació mantindrà la programació en altres espais durant les obres, amb una durada de 3 mesos. I tanquem un punt d'agenda. Avui comença la Setmana de la Gent Gran. A partir de les 5 de la tarda tenim el Centre Cultural al Taller seguint el ritme. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La Conjura, una xarxa formada per bruixes de Ripollet, dones per Can Mas, dones amb discapacitat i traça, inicia un procés per definir de forma comunitària com ha de ser un espai feminista de referència a Ripollet. El projecte, de 2 anys de durada i emmarcat en la comunalitat urbana Populus Labora, preveu tenir redactada al febrer una proposta de gestió público-comunitària. Dotat amb 30.000 euros, el projecte de la Conjura es va presentar el 19 de setembre al Centre Cívic de Can Mas, després d'una primera sessió formativa sobre la gestió público-comunitària amb l'acompanyament de la cooperativa Etcèteres. La xarxa està oberta a la participació de dones i altres entitats. L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell ha presentat aquest divendres la nova temporada en un acte conduït per la flautista ripolletenca Patricia Deno, acompanyada al piano per Josep Garcia. Tots dos han establert un diàleg entre els espectacles programats i compositors com Mozart, Poulenc, Fauré, Chopin i Bolling, interpretant-ne peces en directe. La temporada estarà marcada pel tancament del Teatre Auditori a partir del desembre per renovar-ne les instal·lacions elèctriques. L'associació mantindrà la programació en altres espais durant les obres, amb una durada de 3 mesos. I tanquem un punt d'agenda. Avui comença la Setmana de la Gent Gran. A partir de les 5 de la tarda tenim el Centre Cultural al Taller seguint el ritme. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio
3: 91.3.
4: La millor música.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La Conjura, una xarxa formada per bruixes de Ripollet, dones per Can Mas, dones amb discapacitat i traça, inicia un procés per definir de forma comunitària com ha de ser un espai feminista de referència a Ripollet. El projecte, de 2 anys de durada i emmarcat en la comunalitat urbana Populus Labora, preveu tenir redactada al febrer una proposta de gestió público-comunitària. Dotat amb 30.000 euros, el projecte de La Conjura es va presentar el 19 de setembre al Centre Cívic de Can Mas, després d'una primera sessió formativa sobre la gestió público-comunitària amb l'acompanyament de la cooperativa, etc. La xarxa està oberta a la participació de dones i altres entitats. L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell ha presentat aquest divendres la nova temporada en un acte conduït per la flautista ripolletenca Patricia Deno, acompanyada al piano per Josep Garcia. Tots dos han establert un diàleg entre els espectacles programats i compositors com Mozart, Paulenc, Fauré, Chopin i Bolling, interpretant peces en directe. La temporada estarà marcada pel tancament del Teatre Auditori a partir del desembre per renovar-ne les instal·lacions elèctriques. L'associació mantindrà la programació en altres espais durant les obres amb una durada de 3 mesos. I tanquem un punt d'agenda. Avui comença la Setmana de la Gent Gran. A partir de les 5 de la tarda tenim el Centre Cultural al Taller seguint el ritme. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. La Conjura, una xarxa formada per bruixes de Ripollet, dones per Can Mas, dones amb discapacitat i traça, inicia un procés per definir de forma comunitària com ha de ser un espai feminista de referència a Ripollet. El projecte, de 2 anys de durada i emmarcat en la comunalitat urbana Populus Labora, preveu tenir redactada al febrer una proposta de gestió público-comunitària. Dotat amb 30.000 euros, el projecte de La Conjura es va presentar el 19 de setembre al Centre Cívic de Can Mas, després d'una primera sessió formativa sobre la gestió público-comunitària amb l'acompanyament de la cooperativa Etcèteres. La xarxa està oberta a la participació de dones i altres entitats. L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell ha presentat aquest divendres la nova temporada en un acte conduït per la flautista ripolletenca Patricia Deno, acompanyada al piano per Josep Garcia. Tots dos han establert un diàleg entre els espectacles programats i compositors com Mozart, Paulenc, Fauré, Chopin i Bolling, interpretant-ne peces en directe. La temporada estarà marcada pel tancament del Teatre Auditori a partir del desembre per renovar-ne les instal·lacions elèctriques. L'associació mantindrà la programació en altres espais durant les obres amb una durada de 3 mesos. I tanquem un punt d'agenda. Avui comença la Setmana de la Gent Gran. A partir de les 5 de la tarda tenim el Centre Cultural al Taller seguint el ritme. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Els dijous al vespre, a Ripollet Ràdio, és moment per les sèries de televisió i els videojocs. L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Televisió en Podcast, una tertúlia informal i informativa on 4 amics parlen dels seus darrers visionats. I els videojocs arriben de la mà de Gamers Ocupados, un podcast de videojocs fet per gent que no disposa de tant de temps com voldria per poder jugar. Recorda, dijous a les 10 de la nit, les sèries de televisió i els videojocs són els protagonistes a Ripollet Ràdio.
5: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Arester. Recuerda, Crónica de noticias con la música en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
1: Som el teu dial. Ripollet Ràdio 91.3.

Què tal, amics i amigues? Benvinguts a una nova edició de La Totja. Soc Albert Castro, de Swinger, i avui tenim un programa extraordinari. Però abans de començar, regaleu-me que saludi la gent de Ripollet, que ens escolta a través de Ripollet Ràdio. I com no, també a la gent de Barberà, que ens escolta a través de Ràdio Barberà. Bé, la setmana passada van començar la nostra història i van deixar darrere la ciutat de New Orleans. New Orleans, però en 1917 les autoritats van tancar Storeville, el barri vermell de la ciutat. Sense feina, els músics van empaquetar els seus instruments i van pujar els vaixells de vapor amb el riu Mississippi rumb al nord. La seva destinació principal, la ciutat del vent, Chicago. Avui ens submergirem de ple amb els bojos anys 20. La llei seca va condicionar molt i va suposar el naixement de les famoses jazz bands.

Chicago del Chain Pin era un polvorí. Les màfies controlaven l'alcohol il·legal, els clubs clandestins, i aquests locals necessitaven música perquè la gent ballés i gastés els diners. El rei indiscutible del Southside de Chicago era el cornetista Joaquin Oliver. Acabem d'escoltar Canal Street Blues, gravada en 1923, però el jazz de Chicago no només era tocat per músics afroamericans. Els joves blancs de la ciutat es colaven als clubs i van formar les seves pròpies bandes, destacant el jove cornetista Biggs Vanderbaker, amb un grup com a The Wolverines, i escoltem d'ells el Fregatit Fit.

Mentre l'estil Chicago guanyava força, Jerry Roll Morton va reunir els Red Hot Peppers per gravar temes amb arranjaments revolucionaris com aquest enèrgic Grandpa Spiel.

En 1925, Louis Armstrong, que havia tocat amb King Oliver, forma el seu grup d'estudi, els Hot Five, i el 1926 graven Heavy Jellies. Diu la llegenda que Armstrong li va caure el full amb la lletra i va començar a improvisar síl·labes sense sentit, popularitzant l'escat.

0: got the heebie-jeebies.
1: What you doing with the heebie?
2: L'escena a Chicago era molt rica. Un músic fonamental va ser el clarinetista Jimmy Noone, amb el seu so elegant a l'Apex Club. Escoltem Apex Club Blues.

I parlant de clarinetistes estel·lars de l'època, no podem oblidar a Johnny Dutz. Va ser l'ànima de moltes gravacions dels anys 20, aportant un so profund i apassionat, ple de blues, com en aquest Wildman Blues, gravat amb els seus Black Button Stapleton.

Mentrestant, a Nova York, el director d'orquestra blanc, Paul Wiedemann, va dir que el jazz havia de ser respectable i orquestral. Ell es va autoproclamar com el rei del jazz. Així sonava el seu èxit, Whispering.

No era lluny d'allà, el cornetista Red Nichols liderava els seus Five Paints. Ells representaven el jazz blanc d'estudi de la costa est, una música extremadament pulcra i plena d'arranjaments enginosos. Fixeu-vos com sonava la seva versió del clàssic Ida Sweet as Apple Cider.

Aquesta pulcritud contractava fortament amb el swing naixent de Fletcher Henderson. Henderson va contractar a Louis Armstrong perquè anés a Nova York i donés ritme a la seva orquestra. El resultat va ser la llavor dels big bands. Això és Sugar Fort Strom.

I atenció, perquè la febre de les grans bandes s'escampava. A ciutats industrials com a Detroit, conjunts com els de McCainy's Cotton Pickers, liderats per Don Redman, estaven definint com havien de sonar les seccions de vent d'era de l'era del swing, que estava per venir. Així tocaven a l'any 1928 el seu famós Four or Five Times.

Tornant a Nova York, Duke Ellington començava a forjar el seu legendari Steel Jungle al Cotton Club, ple de sons guturals misteriosos. Atents a aquesta est Saint Louis Tool to Do.

Y mientras Chicago y New York se comportaban la fama, al Midwest, a Kansas City, s'estava coent un estil de jazz molt basat en el blues i en un ritme imparable de quatre temps. La banda de Benny Moten va ser la gran planera, la gran pionera d'aquest so. Escoltem aquesta autèntica locomotora de 1928 anomenada Soul.

malgrat tota evolució, els Split Cases, que eren els locals on s'escoltava el blues, seguia viu. Bessie Smith es parla d'aquesta cultura de desenfrenament a Jimmy, a Pickford and Bundle of Beer. Escoltem-ho.

Ens apropem a la recta final. L'evolució dels solistes als anys 20 va ser brutal. Per exemple, en el piano, Fats Walker va agafar l'estil Straight de Harlem i li va donar una velocitat i una alegria inigualables, com demostra aquest seu vertiginós Helpful of Case.

El piano ja no era només acompanyament, era una veu lliure, igual que la trompeta. Escolteu l'històric duet de 1928 entre el pianista Herb Hainsen i Louis Armstrong, Water Bird.

Bé, i així arribem al final d'aquest A tot jazz d'avui. Hem parlat dels feliços anys 20 i la música de Chicago. Deixeu-me que saludi... Bueno, el primer que he de fer és demanar disculpes per al meu anglès. Sí, la pronunciació horrorosa. Ho sento moltíssim. Miraré de corregir aquesta fallida, perquè no pot ser que digui que m'inventi una pronunciació de cada un dels temes. Ho sento molt, la veritat. Us deixo, però no amb les mans buides. Deixeu-me primer que saludi a la gent de Ripollet, que ens ha escoltat a través de Ripollet Ràdio, i com no també a la gent de Barberà, que ens escolta i ens ha escoltat a través de Ràdio Barberà. Bé, no us deixo, com deia, amb les mans buides, perquè m'acomiado amb un dels solos més aclamats de la història del jazz primerenc, el Potato Head Blues de Louis Armstrong amb els seus Hot Seven, tot i recordant que el millor de tot jazz, sense cap mena de dubte, és la música. A reveure.

0: Ripollet Ràdio.
1: Som el teu dia.
0: Ripollet Ràdio 91.3.
2: Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: El Coplejant t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
2: Coplejant amb Caral Pedemonte. El divendres a les 5 de la tarda i en repetició diumenge a les 10 del matí a Ripollet Ràdio.
3: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
4: Mama, vull ser artista!
3: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
5: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
6: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso...